0: Es la una, mediodía en Canarias. El presidente canario Fernando Clavijo acusa al gobierno de España de ocultar que había contagiados de antivirus en el Ondius. Eso ha dicho en la sesión de control que se está celebrando en el Parlamento canario, donde no ha aportado ninguna prueba que sustente esta afirmación. Canarias, Eric Pestano, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. De hecho, el presidente canario se ha remitido a las publicaciones de medios de comunicación para defender un argumento que le ha servido para expresar su profundo dolor desde el plano político, pero también personal, ha dicho, hacia el gobierno de España y en concreto hacia el ministro y expresidente canario Ángel Víctor Torres.
2: Bien, que la lealtad que yo, como expresidente en su momento y ahora como presidente, le he mostrado al señor Torres en todo momento, ha quedado fuera de toda duda. Ahora, lo que sí ha quedado claro es que la deslealtad de Ángel Víctor Torres con el gobierno de Canarias, con Canarias ocultando información y conmigo personalmente, es una afrenta que jamás olvidaré.
1: Le respondió así Clavijo Sebastián Franquis, el portavoz socialista canario, que no ha desaprovechado la oportunidad para echarle en cara el uso que a su juicio ha hecho de esta crisis.
3: Usted no protegió a Canarias, la utilizó, señor presidente. Y la utilizó de una manera vergonzante para los intereses de esta comunidad, que se ha llegado a atrever, para justificar una posición del gobierno, a utilizar la inteligencia artificial para demostrar y justificar que los ratas y los roedores nadaban y estaba en peligro la población de esta comunidad autónoma.
1: Son las preguntas del antivirus en la sesión de control. Mañana Clavijo va a comparecer a petición propia sobre este asunto en el segundo día de pleno.
0: Clavijo, que sigue criticando al Ejecutivo, mientras que su partido, el PP, sigue rebajando el tono con la gestión que el gobierno ha hecho de esta crisis, después de que, por ejemplo, Alfonso Rueda reconociese ayer la seria y buena actuación de España. Dijo, Cuca Gamarra ha deseado una pronta recuperación al primer paciente español que ha dado positivo y ha hablado sobre estas palabras de Rueda.
4: Bueno, yo creo que él ha mantenido una relación con el ministerio y con algunos ministerios, ya que algunos de los de las personas de nacionalidad española que viajaban y que en ese buque son gallegos y evidentemente nada que decir, responderá sin duda alguna a su propia experiencia en la relación que ha mantenido durante las últimas semanas, ¿no?
0: Del exterior, se ha conocido esta mañana, Israel ha aprobado la pena de muerte para juzgar a los palestinos que ellos entienden que participaron en los atentados del 7 de octubre del año 2023. Hay más de 300 detenidos en cárceles israelíes detenidos por este motivo, Sara Aranda.
5: La ley aprobada por el Parlamento israelí contempla la creación de un tribunal militar especial con sede en Jerusalén para juzgar a supuestos militantes de Hamas implicados en el 7 de octubre. Se calcula que hay entre 300 y 400 palestinos detenidos que, de ser declarados culpables de genocidio, se enfrentarán a la pena de muerte. La norma recoge que los juicios sean públicos, se van a retransmitir en directo en una página web y contarán con la presencia de los supervivientes del ataque. Organizaciones de derechos humanos israelíes se han mostrado en contra de la ley y advierten del peligro de convertir estos procesos en un espectáculo.
0: La Fiscalía ha pedido 26 años de cárcel para Santi La Iglesia, el hombre acusado de asesinar hace 25 años a la joven Elena Giovanni en Sabadell. Tanto el Ministerio Público como la familia de la víctima le acusan de dos delitos de asesinato y detención ilegal. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
6: En sus escritos de acusación presentados esta mañana, la Fiscalía y la familia de la víctima relatan lo que sucedió hace más de dos décadas. La joven desapareció un viernes por la mañana cuando fue al piso donde vivía el acusado. Allí, varias personas, entre ellas Santi La Iglesia, creen que la retuvieron, la drogaron con benzodiazepinas para evitar que se defendiera y huyera. La desnudaron, la rociaron con colonia y trataron de quemarla. Después lanzaron su cuerpo al vacío desde la azotea, lo que causó su muerte. Además de la prisión, la Fiscalía reclama 600.000 euros de indemnización al acusado, que es abogado y funcionario de la Generalitat. La acusación, en cambio, pide el archivo para el otro investigado hasta ahora, el autor de las notas anónimas que la víctima recibió días antes de morir.
0: Y ha terminado la temporada de cría del lince ibérico con buenos resultados. Se han nacido 31 cachorros nuevos en cautividad. Marina Fernández.
7: Entre los dos centros dependientes del Ministerio de Transición Ecológica dedicados a esta cría, el de Acebuche en Huelva y el de Zarza de Granadilla en Cáceres. 31 cachorros en 12 camadas dentro de este programa que busca reforzar la cría natural y preservar la diversidad genética de la especie. El censo oficial de linces en la península ibérica supera los 2.000 ejemplares. Hay que recordar que en 2001 eran apenas 94, pero hace dos años, gracias al programa de conservación, el lince pudo salir del peligro crítico de extinción, aunque sigue siendo una especie vulnerable.
0: Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
8: Hola, con la jornada de Liga, que es la intersemanal, la número 36, comienza en el día de hoy desde las 7 en Carrusel, pendiente de los choques de este martes, con un Celta Levante a las 7, un Betis Elche a partir de las 8 y el partido que juegan en el Sadar, Osasuna y Atlético desde las 9 y media. Julián Álvarez, que vuelve a ausentarse de la convocatoria, la acabamos de conocer, de Diego Pablo Simeone. Es el arranque de la jornada con nombres propios a esta hora. El primero es el de José Mourinho y su posible llegada al Real Madrid, el portugués que afirma que no ha hablado con el conjunto blanco, lo hizo en el día de ayer. El otro nombre propio, Manolo Aguilar, está en Sevilla hasta ahora.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acuerdo total cerrado de Sergio Ramos y los accionistas del Sevilla para la compra del club. En tan solo 2 horas en el día, después de 10 horas de reunión en el día de ayer, han resuelto el asunto. El acuerdo es total, está cerrado y firmado. Queda ahora una parte que es fundamental, importante y necesaria: acudir a la notaría y que todos los extremos que se han hablado y firmado estén correctos. Paso casi definitivo para la compra del Sevilla.
8: Sergio Ramos, que tendría un acuerdo para comprar el Sevilla Fútbol Club, y a esta hora, jugando además en polideportivo, Rafa Jodar en Roma busca los cuartos de final ante el americano Tiem.
10: 1, 2, 3, 4.
11: ¿Qué puedes contar con los dedos de una mano? ¿Tocas el piano, la guitarra, la trompeta, el arpa? ¿Por qué crees que en este país nos gusta tanto señalar? ¿Qué te dicen las manos de una persona? ¿Qué te vino?
12: Como anillo al dedo.
11: Como anillo al dedo.
13: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
11: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro de 2 en la SER.
13: El faro con Mara Torres, Cadena SER.
0: De momento es todo. Sigue la información en la SER a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
13: Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER. Comunidad Valenciana.
14: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
15: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
16: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
13: Radio Castellón, Cadena SER.
17: Autersa, tu concesionario oficial Renault y Dacia en Castellón, te trae la información del tráfico.
18: Una y siete minutos, seguimos en directo este martes en Hoy por Hoy Castellón. Como cada día, les vamos a actualizar la información del tráfico. En estos momentos, los accesos a la ciudad con más afluencia son Avenida Valencia, Ronda Este, Ronda Norte y Avenida Casalduc. Y en la zona centro se observa más intensidad de vehículos en Calle Gobernador, Ronda Millars y Ronda Magdalena.
19: Conoces a Clio desde hace 35 años, pero ¿sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos. Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
20: Te esperamos en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
13: Hoy por Hoy Castellón, Andrea Jarque.
18: Y el proper dijous 14 de maig, la Universitat de Jaume I va a celebrar les eleccions del claustre i rectorat, i serà Jesús Lancis, actual catedràtic d'òptica, l'elegit com a màxim mandatari de la institució, al ser l'únic candidat. Després de tota una vida dedicada a la docència i a la investigació, va arribar a la UGI l'any 1991, ocuparà el càrrec enguany durant els pròxims 6, i el tenim avui així als estudis de Ràdio Castelló. Jesús Lancis, molt bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia, Andrea.
18: Com està un pròxim rector, que ja sap que serà rector a dos dies de que es produïsquen aquestes eleccions?
2: Bueno, jo estic, sent una gran responsabilitat i al mateix temps tinc una enorme il·lusió. I jo crec que ara també pertoca il·lusionar a la comunitat universitària per a que participi en el procés electoral.
18: L'hem vist molt implicat amb la campanya, l'hem vist en molts organismes, xerrant amb tota la comunitat universitària i amb el TEICI, també social i empresarial de Castelló. Com han sigut aquestes darreres setmanes?
2: Han sigut intenses. Jo crec que dissenyar un projecte, com ho vam dir, per a 6 anys, és tot un repte i només que es pot fer des de l'escolta, escoltant a l'estudiantat, al personal d'administració, tècnic d'administració i serveis, al professorat, a tot el món que forma part de la comunitat universitària, però també a la societat de Castelló, les expectatives que depositen en la universitat.
18: Ens agradaria conèixer el seu programa i sobretot la seva intenció amb la nostra universitat, però abans, per conèixer-lo un poc més, arriba l'any 1990 a Castelló, després d'haver estudiat a València, sempre ha volgut dedicar-se a la investigació i a la docència i estar dins del nucli d'una universitat.
2: Bueno, al final la vida te va conduint, va oferint-te oportunitats i la veritat és que vaig estudiar en la Facultat de Ciències Físiques de la Universitat de València, vaig tindre l'oportunitat de al finalitzar els estudis gaudir d'un contracte, bueno, en aquell moment era una beca predoctoral per a fer la tesis doctoral. Abans de que se creara la Universitat Jaume I, en 1988, va ser el meu primer contacte a Castelló i la veritat és que la creació de la universitat va representar un bon impuls i crec que ha sigut l'encert més gran de la meva vida.
18: Diria que l'UGI és a casa?
2: Sí. La considero eixina. Professionalment me l'ha donat tot, des de la finalització dels meus estudis fins al moment actual en què tinc aquesta oportunitat o aquest privilegi, i també a nivell personal.
18: Canviarà un poc ara el entrar a casa, ja no entrarà com a doctor, sinó que entrarà com a rector i ser màxim mandatari, com s'imagina ja quan prenga possessió del càrrec, obrir esa porta del seu dia a dia, però ja dient Jesús Lanzis és el màxim mandatari que tenim així a la universitat.
2: Bueno, com te di abans, crec que és una enorme responsabilitat, i però també és de veres que ho afronte amb moltíssima il·lusió. Crec que no va canviar, i espero que siga així, escoltar a la comunitat universitària i a la societat de Castelló. Al final hi haurà que prendre decisions, i això és una enorme responsabilitat, que siguin encertades.
18: De seguida parlarem d'aixos seisos, 6 seisos que té vostè en el seu programa i en el seu futur a la universitat, però va somiar alguna volta amb ser rector? Com va vindre aquesta oportunitat?
2: Mai
18: s'ho va plantejar.
2: La meva trajectòria a l'inici de la Universitat Jaume I va estar molt enfocada a posar en marxa laboratoris de docència per a molts graus que començaven a l'inici de la universitat en l'àmbit de la física. Vaig créixer en aquest àmbit, d'ahí el meu focus va passar més a l'àmbit de la recerca, i en 2014... el rector Vicent Climent me va donar l'oportunitat d'arrencar l'escola de doctorat, un projecte en el que jo he cregut molt sempre, la formació dels joves investigadors, i a partir d'ahí, pues, diguen, després vicerrector d'investigació en un determinat moment i estos 8 anys en EBA, i aleshores crec que tinc un coneixement molt sòlid de totes les fortaleses que té la Universitat Jaume I i també dels llocs en els que hi ha més tensions. Aleshores crec que puc aportar.
18: Serà un rector accessible, un rector comunicatiu amb què la comunitat universitària puga trobar-se si té algun problema, alguna qüestió, i continuarà estant ahí com l'hem vist en els raconets de la universitat el dia a dia?
2: Aquesta és la intenció. Crec que és molt important no perdre la connexió amb la comunitat universitària. Crec que la comunicació és molt important. També la participació de la comunitat universitària en el dia a dia, no? En rebre els seus problemes, les seves preocupacions i que elles mateixes puguen participar en la solució. De fet, hem apostat per crear un vicerrectorat de comunicació i participació en aquesta finalitat.
18: Clar, com serà el seu equip?
2: El meu equip és un equip que combina experiencia y combina joventut, perquè crec que també ja fa 36 anys que la Universitat Jaume I va obrir les portes i crec que és moment per a que es produïsca el relleu generacional també en la capa directiva.
18: Parlem d'aixòs sis eixos en els que vostè vol basar-se. Quines són aquestes principals actuacions amb les que vostè vol començar el seu mandat a l'UGI?
2: Volem començar, posant en valor lo que jo en estos dies comparto a la comunitat universitària. Volem que la universitat sigui una universitat reconeixible. I això vol dir que hi ha trets diferencials que fa que la societat de Castelló i el sistema universitari espanyol mos referenciï. Entre ells, polítiques d'igualtat, polítiques d'atenció a la diversitat, internacionalització, multilingüisme, comunicació estratègica. Hi ha moltes polítiques que no se poden perdre. I després, encetar nous programes que aquestes polítiques impregnen les missions de la universitat, que és formar persones i fer recerca i transferir aquest coneixement.
18: Ha parlat també vostè molt del futur. De fet, tenia un lema en la seva campanya, Construïmos futuro. Com li agradaria que fora aquest futur de la universitat?
2: Vivim temps vertiginosos. Canvien molt les coses.
18: En quant a què? En quant a la política?
2: En quant a la política, en quant a, els problemes que preocupen a la joventut, que és el públic majoritari que
18: accedeix.
2: La salut mental, problemes de l'habitatge, problemes de crisi de valors i d'identitat, salut mental, n'hi ha tota una sèrie de preocupacions que fa que l'estudiantat que accedeix a la UGI siga diferent d'altres èpoques. Aleshores, és un repte que puguen oferir solucions a aquestes qüestions.
18: Em parla molt d'aquestes preocupacions amb joves, de la vivenda, de la salut mental, són les principals, jo crec, que preocupacions d'avui en dia, de poder labrar aquest futur segur. Com d'important és el paper d'una universitat en un lloc com Castelló per connectar amb tot aquest teixit?
2: Importantíssim. Crec que la universitat ha de tindre un rol rellevant. I el que comentaves, construir un futur, és detectar aquests problemes i no reaccionar de manera tardana a trobar solucions, sinó participar activament. A la universitat hi ha moltíssima matèria gris de l'estudiantat, professorat, que pot aportar solucions. I, a més, la Universitat Jaume I té una riquesa des de la seva creació i és que és una universitat molt plural i molt diversa. Això genera complexitat en la gestió, però moltíssima riquesa a l'hora de trobar solucions a problemes.
18: Parlàvem fa uns minuts amb un professor precisament de l'UGI, amb una professora de Castelló de segon de batxillerat, sobre la irrupció de la intel·ligència artificial. Falta menys d'un mes per a que celebren les proves de la EBAU i s'activen alguns mecanismes en algunes autonomies per tal de detectar aquesta trampa, no?, per part de l'alumnat. Com veu vostè la irrupció de la IA en quant a la universitat i en quant també, per exemple, amb una cosa tan important com és les proves d'accés a la universitat?
2: És un dels problemes a los que me referia, que diguem, sí que en el moment actual hi ha una preocupació molt gran. La meva visió del problema o de la situació és que, evidentment, la IA pot conduir a atajos i a solucions trivials per a l'alumnat i pensar que facilita la manera de copiar, la manera... I crec que és una errada. Si confien en les màquines per a la presa de decisions, per al coneixement, al final, el ser humà no serà necessari. Les empreses, la societat, confiaran en les màquines, no en les persones. No cal dir tampoc que no hi ha que prohibir. El que hem de fer és formar a les persones per a utilitzar aquestes eines que ens faciliten determinades tasques rutinàries per a utilitzar-les de manera adequada.
18: Clar, perquè parlàvem, ens deien, per exemple, els professors que els alumnes presenten treballs fets amb la IA ni tan sols es preocupen de saber quin tema perquè en segons tenen el treball fet i deixen aquesta matèria de costat. Arriben a la universitat moltes voltes amb menys formació que abans. Tenim un problema.
2: Sí, sí. Jo crec que hem de posar... traves a l'ús fraudulent de la intel·ligència artificial, però sobretot hem de formar a utilitzar-la adequadament, perquè és un instrument que ben utilitzat pot facilitar certes tasques i deixar el temps a les persones per allò que té valor afegit.
18: Des de l'any 91, Jesús Lancis, ha crescut moltíssim la universitat, ben bé, ho sap vostè, amb la implantació de nous graus, de nous programes dins i fora del nostre territori. Li agradaria implantar nous graus o arribar a que hi hagués nous estudis hacia la nostra universitat?
2: Acabem de finalitzar en la Universitat Jaume I una etapa en la que hem revisat pràcticament la totalitat de l'oferta de graus per qüestions normatives. Ha hagut que actualitzar l'oferta. Crec que el que pertoca ara és fer seguiment de la nova oferta que fa la universitat i, des de luego, no hi ha que perdre l'oportunitat de continuar avançant, sempre que tinguem els recursos per a poder fer-lo en solvència. Hi ha dos oportunitats en els propers anys. La internacionalització dels nostres estudis, ofertar dobles títols internacionals en consorcis europeus d'universitats, en altres institucions de Llatinoamèrica, i també la formació permanent.
18: Molt important.
2: Microcredencials, la formació al llarg de la vida, la formació en companyia d'empreses, administracions, hem de ser capaços d'ofertar productes més àgils i flexibles que un títol universitari i que tinguin una demanda formativa en la societat.
18: Quina diria vostè, fent un poc de radiografia i d'autoconeixement, quina seria la mancança majoritària de la UGI?
2: Mancança? Jo crec que tenim marge de continuar incrementant i fent més sòlida l'oferta formativa, incrementant la generació de coneixement que fem i que aquest coneixement arribi a la societat. Moltes vegades el coneixement se associa directament a transferència de tecnologia, patents, empreses però hi ha molt de coneixement que se genera a la universitat, relacions en el tercer sector, en serveis socials, en definició de polítiques públiques, que pot ser el propi sistema educatiu d'ensenyament batxillerat, secundària, que justament estos dies està un poc agitat, no? I crec que és una responsabilitat ajudar a les persones que generen aquest coneixement en què puga arribar.
18: Dijous se celebren les eleccions. Vostè ha cridat molt a anar a votar i a estar actiu, no?, en ese procediment, tot i que siga l'únic candidat.
2: Crec que és important el moment de participar en unes eleccions i exercir el dret del vot. Crec que és un símptoma de bona salut democràtica. Si això se perd, diguem, les institucions se deterioren. Crec que demostrar que creguem en les institucions i que les volem fer fortes és participar en els processos de toma de decisions.
18: Puc preguntar-li a quina va ser la primera persona a qui vostè ja va comunicar que ja la idea de ser rector estava ahí, que volia intentar-ho, o que anava a ser l'únic candidat i que anava a aconseguir-ho?
2: Bueno, jo crec que a nivell familiar, en la meva dona.
18: Imagina que se'n recordarà sempre de la seva família i de tots els passos que seguissin amb vostè. Doncs Jesús Lancis, 6 anys per davant, amb un repte molt clar també a la universitat. Gràcies per estar ací i estarem molt pendents del proper dijous i de veure quan és aquesta toma de possessió del nou rector de la universitat. Ha sigut un plaer tindre a l'estudi. Moltíssimes gràcies per vindre.
2: Moltíssimes gràcies a tu, Andrea, i moltíssimes gràcies per fer-me sentir tan còmodo.
3: Hola Ana, estoy encantada con la empresa de limpieza que me recomendaste. Me ofrecen un servicio extraordinario.
21: Sí, ya te lo dije. Sí, hasta mi marido ha contratado Limpiezas Lofi para el mantenimiento de sus oficinas.
22: Limpiezas Lofi, Maestro Falla 35, 964-260028, Castellón. Mejoramos tu presupuesto.
23: Benicassin te lo pone fácil para reciclar y cuidar juntos de nuestro entorno. En las nuevas islas para el reciclaje encontrarás contenedores con tapas de distintos colores. Azul para papel y cartón, amarillo para envases y plásticos, marrón para residuos orgánicos y negro para el resto. Pequeños gestos que entre todos marcan la diferencia, porque juntos construimos un Benicassin más sostenible, limpio y responsable. Benicassin, Netam tú. Ayuntamiento de Benicassin.
1: A l'Alcora la ceràmica no s'explica, es viu. Arriba Mat Ceràmic 2026 amb més de 40 activitats per a tots els públics. Exposicions, SICA, tallers didàctics, performance, teatre, música i molt més. I enguany, més especial que mai. Estem a només un any del tercer centenari de la Fundació de la Reial Fàbrica del Comte d'Aranda. No deixes que t'ho conten. Junts celebrem el patrimoni. Consulta tota la programació en l'alcora.es i xarxes socials. L'Alcora, 300 anys liderant la cerámica.
4: ¿Quieres construir o reformar con calidad? En Gama El Pantano puedes encontrar materiales de construcción, piedra natural, baños y cerámica exclusivos y con asesoramiento experto. Contamos con las marcas líderes del mercado. Confía tus materiales a proveedores de primera. Materiales de construcción El Pantano, en Polígono Industrial de Borriol.
5: ¿Sabes qué pasa cuando se va la luz? Todo se detiene, menos Evoltion.
6: Evoltium 2020, tu ahorro se siente. Instalamos placas solares, cargadores eléctricos, baterías y estructuras hincadas. Con nuestro equipo, sin intermediarios, sin rodeos.
5: Rápidos, precisos y lo mejor, somos de aquí.
6: Evoltium 2020, tecnología y compromiso que no se disfraza. La confianza de una provincia bien ganada. Aquí no esperamos el sol, lo instalamos en tu casa.
24: ¡Maldita sea, vecino! ¡Me ha hecho una gotera y es domingo! A ver qué hago yo ahora.
25: Innova Reforma tiene la solución. Con servicio de urgencia 24 horas y todos los días del año. Vamos al momento. Eficientes y sin esperas. Innova Reforma. Asistencia multiservicios. Búscanos en innova-medioreforma.es.
26: ¿Piensas en tus vacaciones? Elige con antelación Autocaravanas de Ansola y accede a nuestras promociones. Recuerda, también furgonetas de 8 plazas. Más info en yansolacastellón.es. En Castellón y Valencia, Autocaravanas de Ansola. Descubre el mundo sobre ruedas.
27: Muebles La Plana, tu hogar con estilo. Variedad de muebles, sofás, camas, dormitorios, mesas, sillas. Tenemos todo lo que necesitas para crear el hogar de tus sueños. Y no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes. Muebles La Plana, encuéntranos en la Rotonda de la Salera, junto a Kia.
28: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque.

0: Ocasión Plus Fest. Más de 5.000 coches rebajados hasta un 30%. Solo esta semana. Estamos cerca de ti en Castellón, Villarreal, Almasora. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
1: ¿Quieres construir o reformar con calidad? En Gama El Pantano puedes encontrar materiales de construcción, piedra natural, baños y cerámica exclusivos y con asesoramiento experto. Contamos con las marcas líderes del mercado. Confía tus materiales a proveedores de primera. Materiales de construcción El Pantano, en Polígono Industrial de Borriol.
2: ¿Tienes un piso cogiendo polvo? En Red Piso Castellón lo convertimos en dinero sin que te muevas del sofá. Lo vendemos y del IBI nos encargamos nosotros. Olvídate de líos, solo trato directo, ahorro asegurado y una venta sin estrés. Ven a Carrera Sensi 24 o llama al 964-749802. Red Piso Castellón, tu inmobiliaria de confianza.
3: Restaurante La Gruta. Visita las grutas de San José y completa la experiencia comiendo en nuestro restaurante. Combina el buen comer con la naturaleza y vive un día especial. Restaurante La Gruta, paraje de San José, Val d'Uixó.
4: ¿Cuál es tu sueño? ¿Una cocina Nova Queen? ¿Ver tu diseño? En Nova Queen, diseño, fabricación y montaje con la última tecnología, sin preocuparte de nada. De aquí, con calidad certificada y cuidando de ti y del planeta. Ahora, 26% de descuento con el plan de verano Nova Queen, porque tú no eres como los demás.
5: Este verano, la música vuelve a sonar en Castellón en Sound Festival. Del 17 de julio al 9 de agosto, vive las mejores noches de verano durante los fines de semana con artistas únicos. Plácido Domingo, Los Morancos, Pablo López, Siempre Así, Sergio Dalma, Rosana, Siloé, Los Delincuentes, Iván Ferreiro y muchos más artistas por confirmar. Sound Festival Castellón. Siente la música. Vive el verano. Cuenta con la colaboración y el apoyo de Ayuntamiento de Castellón, Port Castelló, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana. Entradas ya a la venta en soundfestival.es.
6: ¿Listo para reformar? Contar, contar es contarlo con alegría. Transformamos tu hogar sin complicaciones. Presupuesto cerrado, plazo garantizado, gestión integral de principio a fin. No te imagines el cambio. En TAR te lo enseñamos antes de empezar. Sueña con tu reforma. Con TAR, las pesadillas se van a acabar. Visítanos en tuasesordereformas.es. Un tartar de soluciones.
7: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
8: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque.
9: Pues 1:34, continuem així a l'Hoy por Hoy Castelló, pendents altra volta de l'oratge, perquè els núvols avui tornen a copar el cel i s'espera que esta vesprada pogueren descargar a zones d'interior de Castelló. Així que volem saber què és el que ens espera meteorològicament les pròximes hores. Saludem, com sempre, el nostre col·laborador d'AMET, Vicent Ibáñez. Molt bon dia.
10: Hola, Andrea, bon dia.
9: Què és el que passa a partir de esa vesprada a la província de Castelló?
10: Bueno, ja estem veient que hi ha núvols d'evolució, de fet comença un poquet a tapar-se el cel, i pareix que especialment en la zona d'esports i els maestrats pues poden tindre tronades que en algun cas podien ser fortes. De fet, la màxima probabilitat és la zona de la Tinença, tota la zona de Fredes i bueno, en general seria tota la Tinença i el Baix Maestrat, i poden tindre tronades que poden acumular fins a 20 litres hora, que bueno, ja és una trona prou respectable.
9: Estic veient, a més, que AEMET ha activat l'avís groc en aquesta zona del nord, tant a la zona de costa com a la zona d'interior, per aquestes pluges i tempestes.
10: Sí, recordem que les tempestes pues, sempre són una miqueta difícils de modelitzar. És relativament senzill per poder saber la zona, però encertar el lloc concret és molt difícil, i per això pues, bueno, esta que se formaria avançaria un poc cap a la costa, però no està clar que arribi tampoc, però bueno, sí que dona un bon desenvolupament, i imagina que per això han activat i s'ha vist.
9: Això és el que s'espera esta vesprada en la zona, sobretot interior nord, però de cara a les pròximes hores algo de pluja donava també a la resta del territori. Com tindrem l'aigua de cara a la jornada de demà, dimecres o dijous?
10: Bueno, pues en principi avui sí que pot haver alguna altra cosa en pràcticament tota la província, on menys seria en la part sud de la costa, seria on menys probabilitat n'hi ha. Demà és un dia un poc més tranquil, segons el model que acaba de dir, pareix que demà seria una... També n'hi ha probabilitat, però no com lo d'avui, El dijous tornaríem a tindre molta més probabilitat de tronades. En fi, aniríem un dia sí, un dia no, pràcticament, tenint més probabilitat i menys, però tota la setmana sí que pot haver alguna cosa, dissabte inclús.
9: O sigui, que se podria allargar aquesta situació d'inestabilitat un poc fins al cap de setmana.
10: Sí, pràcticament fins al cap de setmana, que és un poquet per hasta on arriben els models, doncs es dona un poc això, un poquet d'incertesa, encara tenim aire fred en la part alta, i bueno, són condicions juntant el calor que fa quan és el sol, que si ens donem compte ara cal fa molt, no? Quan és el sol i no fa vent, sí que no té molta temperatura, doncs bueno, fa que siguin les condicions idònies per a que es produïsquen aquestes tronades.
9: Estem tenint aquestes primeres setmanes de maig passades per aigües, o podria dir, i després quan feu aquests balanços meteorològics, Vicente, que serà un maig plou plujós?
10: Pues estem en el clima mediterrani. Venim del mes passat, que han sigut un dels mesos més secs que hem tingut en molt de temps, no? Pues bueno, és un poquet irregular, la primavera tenim això, però bueno, jo penso que menys la pedra, que sabem que pareix que cada vegada hi ha més probabilitat de que ens caiga pedra més seguit, no? Antes no era tan seguit, però aquest tipus de pluges pues venen molt bé, especialment a veure, també per al tema de biològic en general, per a pardalets i tots els animals ara que estan criant, però també pues, un poc per als cultius, no? Són com xicotets recs que se van fent i ajuda molt a que els cultius es desenvolupen molt bé, especialment tot el tema del secà.
9: Vicent, parles de pedra, o vam veure este fenomen la setmana passada en algunes zones de la Plana Baixa. Podríem tornar a veure ese granís que va ser protagonista els darrers dies?
10: Pues esta tronada que tenim en la zona esta, si al final se fa, té potencial per a fer algo, però no esperem ninguna pedra de gran tamany, no tenim aquestes condicions. Algo de granís o inclús pedreta xicoteta sí que podria ser, però jo penso que seria molt local.
9: Doncs estarem molt pendents de l'oratge per veure què és el que ens du les pròximes hores, i sobretot pendents d'aquesta zona, de la zona nord d'interior de Castelló, a partir d'esta vesprada. Així que, Vicent Ibáñez, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per donar-nos esta informació, que sempre és molt valiosa saber com va a comportar-se, o intentar apropar-nos a com va a comportar-se el cel les properes hores al nostre territori.
10: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
9: Bueno, ens contava Vicent que ja començaven a evolucionar estos núvols, sobretot a zones de l'interior de Castelló, i ens parlava també, no, de la curiositat d'aquestes temperatures, que per a que vegin com de canviant és l'oratge este mes de maig, ens deixa 0 graus i mig de mínima a zones com Vilafranca, 1 grau a Ares de Maestrat, 1 grau i mig a Morella, o 2 graus i mig a Vistabella del Maestrat, fins als quasi 30 que tenim en alguns punts de la província de Castelló, com pot ser Vila-real, on de Benlloc, Alcalà de Xivert o Castelló, que s'enduen màximes per damunt dels 25 graus de temperatura. Així que pendents de l'oratge d'esta vesprada, sobretot en aquesta zona nord de la província de Castelló. Nosaltres arribem a les 2:20, anem a publicitat i, com sempre, anem a obrir No le pegues vueltas amb Samuel Ruiz en uns minuts. Fins ara.
11: Castelló, Ruta de Sabor, et convida a descobrir l'autèntic caràcter de la nostra terra. Des dels productes frescos del camp fins al sabor del Mediterrani, gaudeix de l'excel·lència i diversitat dels productes de la província de Castelló. Cada plat és una experiència i cada sabor una història. Prepara't per un viatge gastronòmic únic. Viu Castelló a través dels seus sabors. Diputació de Castelló, promovent la qualitat de la nostra gastronomia.
12: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
13: En Criso somos expertos en compra de oro y plata con más de 40 años de experiencia. La mejor valoración en joyas, lingotes y cuberterías, y el mejor precio de venta de oro y plata para inversores. Calle de en medio número 6. Criso, la excelencia en la compra de joyas.
14: Quiero contarte un secreto. En ocasiones tengo calor.
15: Pues llama a Enercom. Te instalan aerotermia y aire acondicionado y te gestionan todas las ayudas. En Castellón, en Obispo Salinas 81 y en enercominstalaciones.com.
16: Castellón, prepárate para los mejores conciertos. El 6 de junio, Rafael. Y el 26 de junio, Carlos Rivera. En la Plaza de Toros. Entradas en sientelaplazamasmusic.com.
17: Benica Sint te lo pone fácil para reciclar y cuidar juntos de nuestro entorno. En las nuevas islas para el reciclaje encontrarás contenedores con tapas de distintos colores. Azul para papel y cartón, amarillo para envases y plásticos, marrón para residuos orgánicos y negro para el resto. Pequeños gestos que entre todos marcan la diferencia. Porque juntos construimos un Benica Sint más sostenible, limpio y responsable. Benica Sint, Netam tú. Ayuntamiento de Benica Sint.
18: Uf, la bajante pierde. El seguro no contesta. El presidente llama otra vez. ¡Socorro!
19: Administrador, respira. En TAR gestionamos la incidencia de principio a fin. Coordinamos todos los gremios y te mantenemos informado en tiempo real. Tú delegas, nosotros resolvemos. Con TAR, tus vecinos contentos van a estar. Tu asesor de reformas.es. Un tartar de soluciones.
20: Al Alcora la ceràmica no s'explica. Esbiu, arriba Mat Ceràmic 2026 amb més de 40 activitats per a tots els públics. Exposicions, cica, tallers didàctics, performance, teatre, música i molt més. I enguany, més especial que mai. Estem a només un any del tercer centenari de la Fundació de la Reial Fàbrica del Comte d'Aranda. No deixes que t'ho conten. Junts, celebrem el patrimoni. Consulta tota la programació en l'alcora.es i xarxes socials. L'Alcora, 300 anys liderant la ceràmica.
21: Viaje de ida con Pepe Rubio.
22: Es miércoles de viaje de ida y aquí está ya el viajero de biografías, Pepe Rubio. ¿A qué vida nos llevas hoy, Pepe?
23: Pues nada, buenos días. Pues a una mujer que fue, esto para mí, la heredera de Carmen Amaya en el baile flamenco, que llevó la rumba a lo más alto y que durante dos décadas fue icono del flamenco y el popero, que para bien o para mal, hoy solo la conocemos por esta canción.

0: La tertulia de Radio Castellón. El análisis de la actualidad en el 1521 de la onda media, en el 91.2 de la frecuencia modulada y en radiocastellón.com. Presenta y dirige Jaume Maicas.
1: Hola, muy buenas tardes. Comenzamos la tertulia de este martes en Radio Castellón Cadena Ser, pero antes vamos con la última hora del día. Ángela Berlanga, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Jaume. Así es, el incendio industrial declarado este martes en las instalaciones de una empresa de almendras ubicadas en el polígono industrial de la Baidalba continúa activo, un incendio que ha comenzado alrededor de las 2 de la tarde y la propagación de las llamas ha obligado a desalojar a los trabajadores también de las empresas colindantes. Por el momento, el análisis de la calidad del aire ha sido favorable, según ha informado la presidenta y también alcaldesa de la Baidalba, Marta Barrachina, y además también el Ayuntamiento de la Baidalba ha pedido tranquilidad a la población y ha solicitado que se evite acercarse al entorno de la empresa para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. La buena noticia es que no hay personas afectadas.
1: Gracias, Ángela Berlanga. Estaremos pendientes de esta información y también la pueden seguir en nuestra página web en radiocastellón.com, así como en nuestros canales de redes sociales. Seguimos ahora con la tertulia en Radio Castellón Cadena Ser. Saludamos ya a David Muñoz, de Vox. Buenas tardes. A Alejo Fondemora, del Partido Popular. Buenas, Prada. Buenas tardes. Vicent Granel, de Compromís. Buenas, Prada. Rafa Simó, del PSPB. Buenas, Prada. Bueno, venimos de una semana donde los protagonistas han sido los profesores y profesoras de la provincia de Castellón y de la comunidad. En una semana histórica, podríamos decir, porque hacía mucho tiempo que no se veía una imagen igual, una huelga indefinida. De hecho, el dato es que están perdiendo 200 euros al día, que es una de las cuestiones también que nos han contado. Hasta 200 euros al día es lo que están perdiendo por esa huelga que están iniciando los profesores y profesoras en la provincia de Castellón. El seguimiento, según los sindicatos, ha sido del 75%. Según la consellería, dice un 32%, y estas han sido las reacciones.
3: Por ejemplo, en nuestro caso, estuvimos un mes sin profesor de filosofía porque nuestra profesora estuvo de baja y no nos pusieron sustituto.
4: También otra cosa muy importante son un poco las infraestructuras. Hay partes del instituto que están muy mal.
1: Bueno, pues esto es lo que decían algunos estudiantes. Vamos también con los profesores que se han manifestado y han protestado.
5: Crec que és una sensació del ja no podem més, no podem sostindre esta situació, que no és una qüestió particular d'un centre, sinó és de com està establert el sistema educatiu.
6: I ara mateix el que estan fent és retallar tant en places com en títols, no sols a este centre, sinó...
1: Principalmente lo que están denunciando son los salarios, el tema de las ratios, que son unas ratios excesivas, es decir, el número de alumnos por clase se ha excedido, según lo que denuncian, y las infraestructuras que no están a la orden del día. David Muñoz, Alejo Fondemora, desde la parte de la derecha, ¿cómo veis esta huelga que se está haciendo? Porque algunas voces han dicho, ahora sí que salís a la calle. Eso es lo que ha criticado la derecha en algunas cuestiones.
7: Vamos a ver, nosotros desde Vox apoyamos estas justas reivindicaciones de los profesores que se han ido cronificando desde, fíjate que esta situación proviene desde el año 93, que han ido perdiendo salario los profesores y que han ido empeorando su situación en las aulas, bueno, y que creemos que efectivamente esto es una reivindicación más que justa, ¿no? Entendemos que quizá sí que es verdad que han tenido 11 años los sindicatos para movilizarse, o más de 11 años los sindicatos para movilizarse o movilizar al profesorado, pero esto no merma el hecho de que consideremos que es una reivindicación justa la que están haciendo el profesorado.
1: Alejo Fondemora.
8: Bueno, vosotros...
1: Arrímate un poco más al micro, por favor.
8: Sí, perdona. A veure, en línia, una qüestió de fondo. Cert que els professors tenen tot el dret del món a reclamar i com qualsevol treballador té tot el dret del món a fer vaga i a reclamar lo que, i a reivindicar el que considere. N'hi ha que tindre dos punts de vista de lo que és la reclamació del professorat i hasta on se pot reclamar, perquè és cert que els funcionaris han perdut, de funcionaris i els treballadors, al final tot el món ha perdut una part important del seu poder adquisitiu en els últims anys. I també és cert que tenim una estructura, diguem, heretada de 8 anys d'inactivitat, tant en infraestructures com en com en altres reivindicacions que fan els professors que durant els 8 anys de govern del Botànic no se van atendre i que i inclús se van empitjorar, perquè n'hi ha un tema, per exemple, que és la burocràcia, l'augment de la burocràcia, que depèn completament de normatives imposades per govern de l'esquerra quan governava la comunitat o per govern de Pedro Sánchez. I n'hi ha altres coses que també són estructurals, però de com està la Comunitat Valenciana d'infrafinançament. Evidentment, pues, n'hi ha un límit pressupostari que no es podem excedir i això limita molt pues les possibilitats de sous dels funcionaris i dels professors en concret.
1: Bueno, pues estos son los argumentos de la derecha, Rafa Simó, Vicent Granel, per part de l'esquerra.
9: Bueno, jo crec que bueno, la vaga educativa està perquè ja n'hi ha un nivell de cansament i de malestar enorme dins dels centres i perquè veuen que el govern ara mateix de la Generalitat no està ficant tot el que ha de posar per a solucionar els problemes. L'exemple és que se fa la major vaga educativa que n'hi ha en tot el País Valencià i el president fa un tuit dient que mira que els alumnes de segon de batxiller que passen ells, dic, si la gent seguís aquest tuit, ha de veure les... És milers de contestacions de segon de batxiller, no s'ha recordat en tot l'any de poder cobrir les baixes que han hagut. Jo faig una reflexió al Partit Popular, sobretot ara que està a soles en el Consell. Si se posen en contra els sanitaris, els bombers, els serveis socials, la gent de la Dana i ara l'educació, en algun moment ells pensen que poden fer alguna cosa mal? Vull dir... Perquè jo crec que s'hauria d'entonar el mea culpa. És la consellera i diu que la pròxima reunió és el 9 de juny i que si volen algo els sindicats que criden pa poder arribar a un acord. Jo crec que els diners estan i s'han gastat i ho hem descobert ara en aquests centres de l'Opus que s'han donat més de 72 milions per a centres que estan dividits per sexe i sobretot el que abans diuen abans de començar la tertúlia, els mestres estan perdent vora 200 euros al dia. Que no és una tonteria. Cada mes estan perdent vacances. Cada mes estan perdent part de la paga.
1: Vox ha insinuat que és una vaga partidista.
9: Una vaga partidista, quan abans han dit les xifres bueno, de que en 8 anys no s'havia fet res,
1: al final que
9: s'ha incrementat la plantilla per a l'escola pública en els 8 anys del Botànic un 28%. S'han posat 14.209 200 nous que n'hi ha hasta el 2023 i que no s'havien fet infraestructures educatives. L'últim any del PP han sigut 15 milions. L'últim any del govern del Botànic en Compromís van ser 178 milions. En l'última legislatura de Compromís se van ficar 542 milions per a fer infraestructures educatives. I és la diferència. I ara diuen que per què eixen ara al carrer i no eixien abans? Jo crec que la diferència és molt clara. I jo crec que ara és el moment de reivindicar. I sobretot un dels problemes que mos ha traslladat, jo ahir vaig estar en la manifestació de Castelló. No sé si la va moure, però va ser espectacular. Va ser una locura de gent. La inclusió. N'hi havia molt professorat que insistia en el tema de la inclusió, que estan abandonats per la conselleria i que no poden atendre tots els problemes que n'hi ha.
1: Rafa Simó.
10: Jo crec que els fets els heu contat molt bé des de la cadena SER, des d'altres mitjans de comunicació. La setmana passada vau treure aquest vídeo de la consellera a la porta de l'Ajuntament de Castelló que la gent s'ha de preguntar, però esta dona és la consellera? I jo crec que en una tertúlia n'hi ha que fer opinió. I jo crec que és una autèntica vergonya en els fets que tenim damunt de la taula, en la multitudinària manifestació que vam veure ahir, l'actitud que ha pres el conseller i la consellera. Que la consellera és que ahir dient, bueno, pues el 9 de juny ja nos veremos. Després, quan veus el currículum de la consellera i veus que apareix més vegades les paraules concertada i privada que pública, a lo millor ja te comença a quadrar alguna cosa. I després, Pérez Llorca, jo no sé si s'ha enterat de que és president de la Generalitat. Perquè pot passar que esta consellera, mira... no ha estigut hasta ràpida a l'hora de reaccionar. És veritat que esta consellera s'està menjant el marró que li va deixar el pitjor conseller d'educació que ha tingut en la Comunitat Valenciana, que ha sigut el senyor Rovira. Jo crec que en això podem estar tots d'acord. Però, oiga, és que senta't a negociar, senta't a parlar. És que en desembre ja va haver la primera vaga. Això no és del nou d'ara. És que, a més, la reacció del Partit Popular... utilitzant d'una manera partidista els correus dels familiars per a llançar una carta totalment partidista des de la Generalitat, jo crec que ha sigut la gota que ha colmat el vaso i ha fet que esta setmana estigui sent absolutament històrica. I jo també vaig a dir una altra cosa. Jo trobo a faltar l'opinió de la presidenta de la Diputació, l'opinió de molts alcaldes de la província que no estan dient absolutament res. Tots sabem que és que no estan dient res, són els del Partit Popular. Per exemple, l'alcaldessa de Castelló, o l'alcaldessa de Benicàssim, o l'alcaldessa d'Almassora, no estan dient res. Així n'hi ha una qüestió que és bàsica i que sempre tots diem. No, a Madrid hem de defensar els interessos valencians, a València hem de defensar els interessos de Castelló. Jo el que m'agradaria és que els governs del Partit Popular de cada un dels municipis de la província de Castelló agarraren el telèfon i li digueren a la seva consellera, per lo menos senta't a negociar. Per lo menos senta't a negociar i deixa de convertir-te en el gobierno de Me Tienen Manía. Perquè han passat del gobierno, han passat del gobierno de los mejores al gobierno de Me Tienen Manía. Me Tienen Manía a los sanitarios, Me Tienen Manía a los profesores, Me Tienen Manía a las familias de los alumnos, Me Tienen Manía a todo el mundo. Home, és lo que dia Vicent fa un rato. Si te tienen todos manía, será perquè algo no estaràs fent bé. I jo crec, de veritat, que estan havent silencis que són atronadors. I crec que el silenci i la poca intervenció del president de la Generalitat està sent tremenda. No està dient absolutament res.
1: Alejo Fondemora, tenia la paraula. Sí,
8: estáis tergiversando completamente, o sea, estáis falseando la realidad. O sea, decís, no ha habido diálogo, no ha habido 29 reuniones.
10: En la que los sindicatos han dicho que el Consell ha dicho, estas son lentejas, si quieres te las comes y si no te las dejas.
8: Eso lo negocia. 29 en los últimos 3 meses. O sea, que eso no es falta de negociación. Falta de negociación es cuando el sindicato no quiere escuchar la propuesta de consellería, se levanta y se va. Cuando le dan hacen una propuesta que no llega.
10: Son 35 euros brutos a partir de 2029.
9: Una propuesta que no llega, euros brutos en 3 años.
8: Que no llega ni a escucharla, la escuchan, la oyen y se van y se levantan. Y luego dicen que ha sido la consellera la que se levantó de la mesa, cuando fueron precisamente los sindicatos que, de tal como se levantaron de la mesa, se fueron al Congreso del Partido Socialista del País Valencia. Se fueron allí a estar allí toda la tarde en el
10: que le tienen manía, los sindicatos le tienen manía a la consellera.
8: Ah, pero es que sale del, se levanta de la mesa de negociación, siguiente vez que se le ve es en el Congreso del Partido Socialista del País Valencia. Es una cuestión cuando no es falta de diálogo, cuando se ha querido
10: los sindicatos. Hay sindicatos que no diré, que creo que nunca estarán en un comité del Partido Socialista.
9: El Partido Popular ha conseguido algo, una fita histórica en la vaga educativa, que todos los sindicatos estiguen d'acord.
1: Tot. David Muñoz, sí, la paraula.
7: No és que sigui una situació de... Jo crec que lo que has referit de que Vox insinua... No, Vox lo que diu és que és possible que no siga el millor moment per a ixa situació del professorat, que estan farts. És realitat. Això és una realitat. Estan farts. Que no siga el millor moment quan els alumnes de segon de batxiller tenen la pau a la volta de l'esquina, que tenen que preparar aquest examen i que tenen una situació...
10: Això no és del tot cert, que les avaluacions ja estan fetes.
7: És el seu futur.
10: No sé si...
7: Que és veritat que no és una reivindicació actual, és una reivindicació de fa molts anys. I que què casualitat... que ara que ja va aparèixer en el 2027, els sindicats tenien en compte que el professorat estan farts i tenen raó, pues ha mobilitzat aquesta situació.
9: Tant de poder penseu que tenim compromís i el Partit Socialista...
10: Però mira, David,
7: això no. Però mira, David, és una realitat.
10: Jo vaig a comprar-te... Anem a tragar en que este cabreo dels professors...
7: Però, Rafa,
10: ve del passat. Jo t'ho compre, t'ho compre.
7: Això no és una realitat actual, és una realitat ja que fa anys.
10: No és del... Jo t'ho puc comprar en part. Però què li anem a demanar? A Vicent Barça i a Ximo Puig que se fiquen a negociar? Qui té les responsabilitats de negociar ara? Qui té les responsabilitats d'aportar solucions ara? És que sí, és que el problema d'este Consell és que s'ha tirat 3 anys buscant responsables en lloc de treballar solucions.
7: Tu saps que
10: en el tema
7: si
10: que
7: uno
10: siga,
7: vol, dos no parlen.
10: No, però tots els sindicats? Ningú sindicat va parlar? Home, és que tornem a lo de antes. Jo, quan el teu fill o la teva filla venen a casa i diuen és que el professor m'ha suspendido perquè me tienen manía. És que és el Consell de Me Tienen Manía. Home, tots me tienen manía? Això és com el xiste del cotxe que va en contradirecció. Que van tots en contradirecció. Home, pues a lo mejor eres tu el que vas en contradirecció. I jo, comprant en part, acceptant, no compre, accepte que el cabreo ve de lluny. Però qui té la responsabilitat de ficar solucions damunt de la taula?
7: Jo és que
10: qui governa?
7: Estem d'acord en que el professorat,
10: la consellera Ortiz, s'ha menjat un bon marrón.
9: S'ha menjat un marrón.
10: Però és que, Manolete, si no sabes estar real, ¿para qué te metes?
9: No sé qui està assessorant-la, que té la gran idea d'eixir del ple la setmana passada i enviar una carta utilitzant les dades de tots els pares i mares dels nostres fills i filles i li envia una carta posant, intentant posar en contra a totes les famílies contra el professorat. Vull dir, ja, voldria si saber legal. Qui és ixe assessor o assessora que pensa ixa gran idea que ara estan rebent les primeres denúncies i van a rebre més, vull dir, per utilitzar les dades dels pares i mares per a fer propaganda i posar les famílies en contra. Vull dir, m'agradaria saber l'opinió que té Vox d'aquesta decisió que ha pres la consellera, que damunt sap que és de les conselleres que menys es contesta en els plenos. És la consellera que menys contesta Vox en els plenos.
1: Quiero hacer unas preguntas sobre una cuestión antes de terminar la tertulia, así que breve, si quieres responder.
7: No, la consellera té que contestar a les famílies i als professors. Tindrà que fer coses, no? Tindrà que moure's.
10: Sí, fer coses.
1: Bueno, nos quedan 4 minutos de tertulia. Ayer tuvimos un encuentro aquí en Radio Castellón, Cadena Ser, con el vicepresidente del Consell, Vicente Martínez Mus. Hablamos con él sobre muchas cuestiones. Él también es el líder del aeropuerto de Castellón. Le preguntamos por AENA. AENA es la que controla la mayoría de los aeropuertos de toda España, no el de Castellón, que está formado por una red que es Aerocas, que es de la Generalitat. Y decía lo siguiente sobre AENA.
11: Y con muy mala intención nos pone en el disparadero al aeropuerto de Castellón, pero simplemente yo creo que es porque le molesta que el aeropuerto de Castellón funcione muy bien fuera de la red de AENA y sirva de ejemplo a las compañías, como señalando, veis, como el aeropuerto de Castellón tenéis que hacer. Eso yo creo que al presidente de AENA, que es muy sectario y tiene muy mala intención respecto a nosotros, pues no le sienta bien.
1: El aeropuerto de Valencia, ¿del corredor mediterráneo?
11: El corredor mediterráneo de verdad no va a ser nunca un corredor eficiente si no acaba el túnel pasante de Valencia o el nudo de la Encina. Si no es capaz de seguir en línea recta hacia el sur y al revés de sur a norte y seguimos teniendo obstáculos, lo que en su día recordarán la gente de Castellón cuando íbamos a Valencia, semáforo de Europa, pues vamos a tener semáforo de Europa en Valencia también para el corredor, y un corredor que no sea entero no será eficiente por más que vayan avanzándose pasos cortos.
1: Y ahí quería preguntar especialmente a Rafa Simó, porque es un ataque directo al gobierno estas declaraciones también sobre AENA y el corredor mediterráneo.
10: Yo de lo que estic molt satisfet és de que en el aeroport de Castellón ja no passegen conis ni se facen proves de Fórmula 1 i que n'hi hagin avions. No es un aeropuerto, nunca se imagina uno un aeropuerto para pasear, como de aquel, y yo no estoy de acuerdo en las declaraciones del presidente AENA. Es que ya lo he dicho, pero tiene pasiva, mira si es fácil. Vosotros también podéis no estar de acuerdo en las declaraciones de la consellera de Educación. Yo no estoy de acuerdo en las declaraciones del presidente AENA. Yo creo que el aeropuerto de Castelló, más allá de sus orígenes, durante las 8 años del Botánic, se va a ficar en valor, y yo creo que en esta etapa, sobre todo en la parte de Justo Bellón, ha continuado una trayectoria que, por ejemplo, Blanca Marín va a disar. En ese sentido, yo creo que el aeropuerto de Castelló, cuan más añuñado de la polémica y de el navajismo partidista político, mejor. En cuanto al tema del corredor mediterráneo, estoy de acuerdo en lo que dijo Martínez Mus, yo estoy de acuerdo. De fet, yo creo que ni a que vore les dades d'inversió en els últims anys i les dades d'inversió en anys anteriors. Jo sempre dic que aquestes infraestructures tan grans, tan potents, que passen una, dos, tres legislatures, mal fem si les envoltem de soroll polític i molestirem al cap. És evident que fa falta el túnel passant, és evident que cal resoldre el nus de l'Encina, és evident que la connexió entre Castelló i Tarragona va tindre un problema de doble via, va a tindre, conforme està ja pensat, d'inici el corredor mediterrani, però el que és evident és que nosaltres, en el Partit Socialista, tots hem apostat per un corredor mediterrani que passi pel Mediterrani. Ayuso decía que el corredor mediterráneo pasaba por Madrid. No sé si es del PP, també diran que això està bé o no, o México se escribe con J, no ho sé.
1: Bueno, ahí también una de las cuestiones que le van a preguntar es per el tema del Rodalies, es que de un minuto de tertulia, per això aprofito també, que en el seu moment Ximo Puig die que volia d'alguna forma agafar les competències, però ara pareix que és una qüestió que ja no està damunt de la taula.
10: Jo crec que és una cosa que haguera anat bé a la Comunitat Valenciana. Tots els serveis que se gestionen des de la proximitat jo crec que funcionen millor que els que se gestionen des de la centralitat. Si ara no està damunt de la taula, doncs tindrem que ser reivindicatius, perquè la realitat és que el sistema de Rodalies, el servei de Rodalies a la Comunitat Valenciana, concretament el de Castelló-València, no funciona per a que sigui atractiu.
1: Bueno, pues terminamos prácticamente la tertulia, nos quedan 20 segundos. David Muñoz, Alejo Fondemora, Vicent Granel, Rafa Simó, muchas gracias por estar en la tertulia de Radio Castellón Cadena Ser. Les dejamos con la ventana, pero después con el fútbol. Es lo que tiene el fútbol, que al final nos ha quitado una parte por la rueda de prensa de Florentino Pérez, y ahora el carrusel deportivo que comienza.
7: Bueno, la buena escuela, así es.
1: Que tenga una buena, buena tarde.
7: Así es, muchas gracias.
12: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
13: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
14: Mecánicos en los que puedes confiar.